0: Acogida FM.
1: Solidan començant, taca-tau-ho, xupa-li-xosa-ma, xilai-com-a.